0: Boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Memoriza una mare FM en la ràdio de tu cotxe i disfruta de la mejor música.

0: Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Crits, amenaces i llançament d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. I atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Toca als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Localitzen sense vida l'home de 64 anys que estava desaparegut des d'ahir a Ulldecona, al Montsià. Els equips d'emergència l'han trobat en un corriol de la ruta que feia per la muntanya de la Torreta de Montsià. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o de l'extrema dreta perquè va lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de la memòria. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. El Barça de Futbol Sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 del vespre al Palau. El tanca Eric deixa l'equip a final de temporada. I al Mundial de Futbol, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol doble gran a Rashford i Gordon titular.
0: Ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura avui pot baixar una mica, i la calor anirà més a finals de setmana, aquest cap de setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Unamar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Una Mar FM.
8: Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.

0: Space Ibiza, l'Atlanti de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Ibiza et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House. Botrum, botrum.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: Una Mar FM.
4: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 87 63 o entra

0: Home, jo no diria que poquet a poquet s'han anat al fred, ja s'han anat ràpidament. I ara, doncs, tenim, doncs, caloreta, caloreta, de la bona, o no? Ves a saber, Flash Ice Cream en poquet a poquet.
1: Date una vuelta por las redes e interactúa con nosotros. Una Mar FM.
0: Això pels qui els hi agradi més o menys la calor. El que ens agrada és la bona música i convertir-la en tu encara més. Cançons com aquesta de Tina Turner, tot un clàssic. We don't need another hero.

Un dels grans èxits, un dels grans clàssics del Sopa de Cabra, al carrer dels Torrats. I des d'on Amare FM seguim per marxar una mica més lluny, fins a Londres. Allà ens esperen el Superfly amb el seu Stronger Than Before. Així sona, una de les novetats que t'oferim des

0: 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores. Moments de tensió avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns, enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament és als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar. Esports.
1: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio a les 9. Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
2: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Esto es
5: la música que te gusta.

Hi ha una versió cantada a duet amb la Beyoncé, però aquest cop ens quedàvem amb aquesta, interpretada en solitari pel seu principal protagonista, Ed Sheeran, Perfect. D'aquesta manera, de forma perfecta, seguim avançant camí de les... de tres quarts d'una d'aquesta jornada, d'aquest dijous. Ho farem i arribarem amb Sebastián Yatra, també amb Saxen i el seu mòbil, claus i cartera. Així de bé sonen els aidatans. Però abans... 7 Me Light in the Dark.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
3: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro.
4: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.

Era la música i la veu de l'anglès Miles Smith amb el seu Drive Safe. Després d'aquest Drive Safe, seguim amb més i més èxits amb l'Àlex Wall, una xica de Santander, i abans intentarem aturar el temps. Ja et dic jo que no ho aconseguirem. Com a mínim, el compartirem i el gaudirem junts amb la música de Crossing.

0: Indonèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas Hau.
0: Tanca els ulls. Inissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el vi et travessa. Jordi Casas House.
1: Motru, motru.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: Mucho más que música.
5: Una Mar FM.
6: Una Mar FM.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Te ponemos todo lo que te gusta. Solo éxitos.
4: Una Mar FM.
2: La radio que marca la diferencia.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu...

0: la teva façana necessita una nova imatge? Estàs pensant en reformar la teva vivenda o local? A Construfar Rehabilitaciones Integrales fem realitat els teus projectes. 20 anys al sector ens avalen. Especialistes en rehabilitació de façanes, reformes integrals i manteniment d'edificis amb solucions a mida i acabats de qualitat. Baixants, cuines, banys, fusteria, Construfac. Exposició al carrer Mare de Déu de l'Orde 32, Badalona. Telèfon 696-015432 o entra a construfac.com.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
3: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Ponés. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona, sí. Ah, com es deia això? Yes, you go, metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mar Adedeo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mar Adedeo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mar Adedeo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.

0: FM.
1: Son las 7.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Ahí está todo lo que tiene el sello DG por detrás y no es Dolce & Gabbana. El sello de David Guetta es éxito seguro. Jennifer López, David Guetta, Save Me Tonight. Por supuesto, es uno de los importantes durante toda esta semana y va a sonar y seguir sonando este verano, estoy seguro.
1: Todos los éxitos, a todas horas.
2: Una Mar FM.
3: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
4: Amb la calor també arriben les plagues.
5: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
4: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
5: Perfecte, ja ho tinc clar.
4: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
1: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM.
0: Bueno, seguimos compartiendo sonidos. Algo que suena mucho a aquel estilo que nos encantaba a todos. ¿Te acuerdas del Italo Dance?